0: sea
1: bueno, esto es acabar por todo lo alto, ¿eh? Y wow, lo más tontería.
2: Pelos de punta.
1: Bueno, pues para ti, que mañana, muy prontito por la mañana, volverás a la cocina de ese restaurante en el que trabajas a preparar las cosas para el menú del día. Para ti y para todos los demás. Mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Hasta mañana.
3: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
4: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
5: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
6: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
3: Hoy por hoy Gandía.
7: Molt bona vesprada de dilluns 3 d'agost, en setem el mes per excel·lència de les vacances estivals i segurament molts de vostès ens escolten des de la voreta de la mar o la piscina, altres al cotxe o des de la feina. En tot cas, amb moltíssima calor. I és que hem tingut un mes de juliol amb temperatures de rècord. Ha sigut el mes més calorós des que es tenen registres, unes temperatures que també passen factura a la nostra gallina dels ous d'or, que podríem dir, que és el sector turístic, i a altres sectors dels quals també parlarem al llarg del programa. Quant als nostres visitants, alguns d'ells ja noten que entren a la mar i l'aigua està ben calenteta, com si fos un spa. I això, per no parlar dels que no tenen ocasió d'entrar a l'aigua, perquè ja quasi no es pot ni eixir al carrer, perquè la sensació tòrrida no se'n va ni quan es fa de nit.
8: Bueno, pues justamente Gandía, porque, bueno, pertenece a está en el Mediterráneo, la temperatura del agua.
9: Por la calor, porque en casa no se puede estar, es mucho agobio, es horrible, es que no hay quien lo aguante.
10: Sí. Ah, bajamos varias veces a la playa, sí, y a la piscina y las duchas, como se puede.
7: Pues ahí ho tenen, hem preguntat a la gent i això és el que ens contaven. És una calor insoportable, unes temperatures de rècord. Jordi Payà, meteoròleg. Molt bona vesprada.
11: Què tal? Bona vesprada, com esteu?
7: Tenim això, rècord en altes temperatures i pareix que aquestes altes temperatures han arribat per a quedar-se, no?
11: Sí, no. A veure, estem abans, antigament, sí, quan jo començava a dedicar-me a això, sempre parlàvem de l'arribada de la canícula, que és l'època de l'estiu de l'any més calorosa, en teoria, segons les estadístiques, que venia a estar compresa entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. Uh-huh. Val? Això ha canviat. Ha canviat perquè estem patint onades de calor una rere una altra, pràcticament se van empalmant, i com a mostra les dades que estem tenint. Hem tingut el mes de juliol més calorós des que estem en registres, uh-huh, i no només això, sinó que en alguns observatoris és el més calorós, no ja de juliol, sinó històric, de qualsevol mes de l'any, des que tenim registres.
7: I des de quan, perdona, i des de quan es tenen registres, Jordi? És a dir, de quant de temps estem parlant? D'un segle?
11: Això és un problema que en el qual jo estic molt enfadat últimament.
7: Va? Vaja, sí, posat el dit en la llaga.
11: Fa uns anys, quan, sí, bueno, fa uns anys que estic parlant jo també, quan començava jo a dedicar-me a la meteorologia, fa 30 anys, per exemple, 20-30 anys, quan la gent em preguntava, és cert això del canvi climàtic? Jo sempre argumentava, o els meteoròlegs argumentàvem, que la meteorologia és una ciència jove i, per tant, no es disposaven de suficients dades per a dir que sí, que anem a un canvi climàtic, un calfament global. Val. Però jo diria, bueno, farà falta una sèrie de 20-30 anys per a poder veure què ha passat en això. No? Entonces, ja, evidentment, estem constatant que estem tenint anys i sobretot estius cada volta més càlids, correcte. Mm. Vale, això ja ho tenim clar, no? Que tenim un canvi. Però és que ara hi ha gent, jo he discutit ja dos o tres persones aquest estiu, que argumenten, ja no és que siguin negacionistes de canvi climàtic, sinó que argumenten que això pot ser cíclic i que no ho hem viscut mai abans perquè no teníem dades.
7: Mm-hmm. Vale.
11: Entonces, clar, a mi és un argument que no em val. No em val per lo següent, perquè hi ha una cosa que es diu la paleoclimatologia, que podem saber el clima que ha fet en funció de, pues, dels estudis, de, per exemple, dels arbres, dels sediments, d'una sèrie de coses que sabem que sí, que han hagut canvis climàtics al llarg de la història. Parlo de la història geològica. Estic parlant de 100 milions d'anys o 50.000 anys, vull dir-te jo. Això ho tenim clar, que ha anat canviant. Però l'impacte humà que estem tenint, i en els últims anys, pues ho hem accelerat tot, ho he dit jo, que sí, que ha vingut per a quedar-se, sí. La bona notícia és que esta setmana sembla que a partir de dimecres farà menys calor, pues bueno, anem a disfrutar-ho i anem a celebrar-ho. Però com a dades, per exemple, el mes de juliol, tant a València, a Castelló com a Alacant, d'on tenim, diguem, registres des de fa 150 o 200 anys, que és el que preguntaves tu abans, per exemple, en la ciutat de València, el mes més calorós havia sigut agost del 2025 en 28,3 graus, i enguany en juliol hem tingut 28,6 graus. Són tres dècimes, però són tres dècimes que en el dia a dia es noten molt. I el mateix podem dir de Castelló o de la ciutat d'Alacant. Per unes dècimes hem tingut rècords de temperatura al mes de juliol, i bueno, crec que tots ho hem patit i ho estem patint.
7: Clar, la meteorologia, Jordi, clar, és una ciència que jove, com bé has dit, bueno, o no tan jove, perquè ja n'hi ha mostres de la història, però, clar, no sé si podeu fer una previsió a llarg termini, és a dir, què passarà d'ací uns quants anys? Ens morirem, ens derretirem pel carrer o què?
11: Pues és un tema preocupant i seriós, perquè quan jo era estudiant, jo soc geògraf, estudiava geografia, i llavors s'especulava, sense tindre, diguem, massa base científica, s'especulava que el clima que tenim a la zona nord d'Àfrica pues aniria traslladant, seria avançant poquet a poquet des de la zona, diguem, més desèrtica, cap a la zona del sud-est de la península, per la zona d'Almeria, després la zona de Múrcia, després la zona d'Alacant, i això va ser, anem a tindre un canvi de clima que va canviar les nostres condicions, no només climàtiques, sinó també les nostres condicions econòmiques, comercials, d'agricultura, d'una sèrie de coses que van afectar-nos en el nostre dia a dia i que és molt més greu i molt més important del que podem arribar a pensar-nos.
7: I realment a què es deu este canvi? O sigui, la petjada humana, en quin sentit ens està afectant tant? En els gasos, per exemple, que s'emeten.
11: Clar, bueno, podem estar parlant molt de temps, però bueno, bàsicament perquè ens hem encabotat en fer ús de combustibles fòssils, que sabem que llancen a l'atmosfera gases d'efecte hivernacle, que fan que pugi la temperatura del planeta i que això tinga un efecte, diguem, retroalimentador i circular. Si tenim temperatures més altes, fa que les temperatures, les precipitacions i els fenòmens meteorològics siguin cada volta més extrems, que les nits siguin cada volta més insuportables, que la mar estigui més càlida, una sèrie de coses que van retroalimentant, que tinguem incendis forestals que són impossibles de parar si pràcticament no s'acaben extingint per si mateix, una sèrie de coses que van sent sempre sumant de forma negativa i que realimenten uns a altres. S'empenyem en tindre el sistema que tenim. Jo quan era menudet diré, no, és que el sistema, semblava que era una cosa molt manida, no? I molt de progre, i molt de... Però és que volem tindre aquest sistema, volem tindre cotxes, volem tindre cases, volem tindre més d'un cotxe en casa, perquè ho necessitem, entre cometes.
7: Claro.
11: I tenim un sistema de vida i un sistema econòmic que això, evidentment, no és, diguem, sostenible. I com no és sostenible, pues acabarem pagant-ho i acabem, per això, penedint-se.
7: És fort, perquè clar, bueno, com bé dius, no? Abarca molts àmbits i al final estem acostumats a fer un mal, bueno, no sé si és un mal ús, però unes energies al final que no són renovables, estem massa ben acostumats i massa, ens venen massa bé, no? Perquè clar, tindre un cotxe a tots ens ve molt bé a la porta de casa.
11: Sí, però saps què passa? Que hi ha detalls que tampoc ens expliquem del tot bé i del qual jo no sóc expert. Estic parlant un poc, donant-te la meva opinió sense ser expert.
7: Sí.
11: Si tu parles, evidentment, un cotxe elèctric contamina menys i no gasta, evidentment, combustibles fòssils que un cotxe elèctric. Però ningú ens diu el que costa fabricar bateries d'un cotxe elèctric i si això és més o menys sostenible que el tema de gastar gasolina o gasoil. Són coses que són imparables. Entonces, ho he parat en la alguna ocasió, més que fer front al canvi climàtic, que evitar-lo o frenar-lo, el que tenim que fer i el que estem fent o el que haurem de fer és adaptar-nos a la nova situació climàtica que estem vivint.
7: Així és. Jordi, doncs ens quedem en aquesta última frase, d'adaptar-nos. I, bueno, esperem a veure com evoluciona, que ja sabem un poc...
11: Esperem que agost es porti millor que juny.
7: Exacte. De moment, el dimecres baixen les temperatures, no has dit?
11: Sí, una miqueta més suportable.
7: Tindrem ahí una treva. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi.
11: Com sempre, un plaer.
7: Gràcies.
11: Adéu.

Sona esta música perquè fem el repàs habitual de com està la situació a la platja nord de Gandia. Sabem que ara, actualment, tenen 29 graus i no ens han informat de ninguna incidència, així que esperem que de moment va tot amb tranquil·litat a la primera línia de la platja. Let's go!

0: I estem parlant d'altes temperatures, també en l'aigua de la mar. I és que, tal com ha explicat a esta casa el biòleg Miguel Rodilla, este juliol les dades del sistema de vigilància Copernicus que mostren que la temperatura diària de la superfície de la mar supera els màxims de 2023 i 2024. La temperatura de l'aigua en la mar Mediterrània va superar els 28 graus a mitjan juliol i ha aconseguit valors en la costa molt pròxims als 30 graus. I per què passa això? Doncs estos valors són conseqüència d'un calfament generalitzat amb gran acumulació energètica en tots els oceans i de les onades també de calor que hem patit des de finals de la primavera. Perdoneu. Com afecten aquestes altes temperatures de la mar al nostre sector pesquer? Doncs li ho preguntem directament a Carmen Argudó, que és presidenta de la Cofraria de Pescadors de Gandia. Carmen, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Ai, perdoneu. Com vos afecten aquestes altes temperatures de l'aigua de la mar al sector pesquer?
1: A veure, mos afecta, sí que mos afecta. No és directament en les espècies que no puguen pescar, perquè gràcies a Déu podem pescar, però sí que indirectament pues, tenim el calfament de l'aigua, pues, fa que n'hi hagi més meduses, per exemple, més a la voreta, l'aigua contra més que la voreta, l'aigua està més calenta, contra més fora n'hi ha més fondo, pues, l'aigua està un poc més xelaeta. Però bueno, pues, contra més calenta, més meduses n'hi ha, perquè és el seu handicap a viure més elles i més enfortalir-se que l'aigua estiga molt calenta. I a nosaltres això pues, sí que ens repercutix en no poder pescar, per exemple, la sèpia, que es pesca més a la voreta, les xarxes són plenes de meduses i no podem pescar.
0: Clar, bueno. A la voreta de la mar pesqueu vosaltres la sèpia i què passa quan aquestes altes temperatures estan... Bueno, n'hi ha altes temperatures en la mar, n'hi ha moltíssimes meduses, sí. I què passa? Que quan tireu la xarxa, per exemple, arreplegueu també més meduses que sèpies, podríem dir?
1: Sí, moltes més. Si n'hi ha meduses, no pesca la xarxa. S'enganxen les meduses a lo millor van o ben per la superfície o a mitjan aigua. ¿Vale? Entonces, clar, s'enganxen en la xarxa ja no pesca com toca perquè està tot plena de meduses i per nosaltres pues, és molt complicat. Tenim que treure-les, tenim que comportar el que és pujar les meduses a bordo i nosaltres pues, tenim que tindre molta precaució, sobretot la cara, en els ulls, claro. Perquè... no pot caure-te en un enerú, perquè això sí que és fatal, però bueno, és una cosa que tenim cada volta més, sí que és veritat, cada volta més. No és que siga exclusiu d'ara de poquetes perquè sí, perquè sempre han hagut, però bueno, pleguen els estius i cada volta pues, pareix que sí que escalfen més un poquet la temperatura de l'aigua i elles pues, proliferen més.
0: Que fort, clar. I davant d'això, Carmen, vosaltres aneu a pescar amb més cap al fons, podríem dir.
1: Sí, busquem nostres alternatives de pesqueres i mon anem pues, més profunditat d'aigua. Mon anem més pa que fora, que diem nosaltres, més pa que dins de la mar i busquem pues, unes altres pesqueres. Pues, estem pescant molt el salmonete o l'atún rojo. Estan anant també, van alternant el salmonete i l'atún rojo i anem buscant unes altres pesqueries que n'hi ha més profunditat.
0: Escolta, Carmen, això ja és una qüestió que tinc jo ja personal. Clar, si no es poden pescar les sèpies bé, acabaran pujant de preu? Serà com exclusives de menjar o què?
1: Clar, ostres. Sí. És tot, nosaltres anem així, el que n'hi ha més escassés, pues el preu puja perquè no n'hi ha prou en la subhasta, en el mercat, no n'hi ha. Entonces, quan fa un poc de paro d'una espècie, pues el preu puja. Sí, això passa en totes les espècies, saps?
0: Claro.
1: I ara, pues, la veritat que en estiu la sèpia, pues, puig, a partir de maio, junio, ja es comencen a veure meduses i no pesquen tant, perquè no mos deixa tant l'horatge conforme està, i bueno, pues sí, puig el preu, la veritat que sí.
0: Clar. I a l'hora d'organitzar-vos vosaltres la feina, Carmen, clar, igual si heu d'anar més cap endins, pues, no sé si vos canvien els horaris, pues, heu d'entrar abans o acabar més tard, si s'adapteu un poc a...
1: Sí, mos adaptem als horaris de l'espècie que anem a pescar, la veritat. Perquè el mollet, justament ara que estem pescant al mollet, quasi totes les barques menudes de trasmall van al mollet, pues mos adaptem, l'horari és així a les 4 del matí, i tires la xarxa, el quedes allà a la mar... I quan isca el sol ja es comences a replegar la xarxa i ja te'n ves al port i el que tardes, si n'agarres més mollet i més porquera, pues tardes més i si n'agarres menys, pues acabes abans. Ens acostumem, És l'horari, mos marca l'horari d'espècie, mos marca l'horari de treballar.
0: Mm-hmm. Vale, però llevat d'això de que bueno, s'heu d'adaptar un poquet i pescar altres espècies, la quantitat de la pesca es manté més o menys igual, no, Carmen?
1: Sí, la veritat que sí. Nosaltres, gràcies a Déu, doncs podem treballar, si no és una espècie o és una altra. Per exemple, com estic dient, a l'atum anem alternant i sí, gràcies a Déu, doncs anem treballant i anem guanyant-nos la vida com podem. Sí. I el de les meduses és que ho tenim ahí i sabem que tenim que estar en elles. De totes formes, nosaltres també tenim un conveni a l'Ajuntament, que vull que ho sapigueu també, que ja faig, que ho tenim, fa almenys 10 anys o més, que tenim un conveni. I des de juliol, agost i setembre pues, fem un conveni i les barques, diumenge i dissabte, pesquen a la medusa. Només es dediquen a netejar la mar i a agarrar meduses.
0: Ah, molt bé.
1: Mm-hmm. Els pescadors, sí.
0: Molt bé.
1: I així fem un bé al turisme i per nosaltres també.
0: Exacte, sí, perquè clar, el turisme més el beneficia més que res en que són incòmodes, no? Són incòmodes sí, i, bueno, sí. I poden picar, no? Que també és sí, un problema.
1: La veritat que sí.
0: Carmen, moltíssimes gràcies. Ja ho diuen, adaptar-se o morir. Vosaltres s'adapteu molt bé.
1: Sí, els pescadors estem acostumats a tot.
0: Molt bé.
1: Pues moltes gràcies.
0: Carmen, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Adéu.

0: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Dolores Martín Morant, conocida como Lolita Martín. Entierro hoy a las 16 horas en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
1: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
2: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, això sí que es tin de trellat.
1: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
3: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
4: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
5: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
6: Citroën. Alcodar Motors. Tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía. Y en www.alcodarmotors.com.
7: Torna el Potries Music Fest del 6 al 9 d'agost. Jazz, música d'autora, recital de guitarra, arrel i molt més. Vine a Potries a gaudir de música, patrimoni i gastronomia. Entrades a la venda al web musicfest.potries.org. Vos esperem.
8: Leiva despide su tour gigante en Torrevieja. 15 de agosto, Brilla Torrevieja, único concierto en Levante. Entra en leivaentradas.com.
9: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
10: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
11: A ti, que eres profesional de la hostelería y das lo mejor a tus clientes, queremos darte lo mejor. Ya tienes abierto tu nuevo Día al Sur en Gandía. Nuevas instalaciones, mayor surtido, los frescos más frescos y los mejores precios y ofertas. Y con servicio de reparto, Día al Sur Gandía totalmente renovado en Avenida La Vital 23. Día al Sur, siempre cerca del hostelero.
12: En un altre ordre de temes, este pròxim dissabte, 8 d'agost, se celebra a Gandia la cinquena edició del concurs amateur de Fideuà de Gandia by Chef Amadeo, al Passeig de les Germanies. Una festa que combinarà gastronomia i solidaritat per a dinamitzar el centre històric. I en què consisteix aquest esdeveniment? Doncs ho expliquen els organitzadors directament, que estic quasi al meu costat, el xef Amadeo Faus. Bona vesprada, Amadeo.
13: Bona vesprada.
12: I a la presidenta de la Falla, carrer Major i Passeig, Patricia Mañez. Patricia, molt bona vesprada a tu també.
14: Bona vesprada.
12: Escolteu, conteu-me quin compte, en què consisteix aquest concurs, va.
13: Bueno, ante tot... Bon dia, no?
12: Sí.
13: Però explicar una miqueta que este concurs pues, està obert al públic, no? No és un concurs de vindre perquè la gent vagi a veure el concurs, o sea, això és participatiu, no? El que volem és que la gent de Gandia vinga, prove i damunt vinga la festa, perquè és una festa per Gandia, no és una festa per la Falla, no? Ho organitzem en la Falla, però vull deixar clar que és una festa per Gandia, però ho fem el 8 d'agost, i la gent que queda en Gandia pues, pot vindre a disfrutar d'una vesprà, perquè a part del concurs, pues, després n'hi ha disjockey, o sea, n'hi ha barreta, o sea, n'hi ha festa, i el que volem és que la gent de Gandia participe.
12: Molt bé. I és veritat, cada un fa, suposo que cada un s'organitzarà com vulgui, no en grups o individualment, sí. I fan la seva fideuà.
14: Sí, n'hi ha dues opcions, val? Una és el concurs amateur, que està limitat a 30 concursants.
12: I ja
14: són
12: estan.
14: 30 fideuàs que ja estan, ja les tenim tancades. Val? I l'altra opció, que és vindre a veure-ho, divertir-se i passar-ho bé, que és el que tenim ja, el que ens queda, que és adquirir un tíquet que està a 12 euros, uh-huh. En el qual és un pla de fideuà de les fideuàs que fa Amadeo, val? Bon. Una beguda i un xelat, i un euro solidari que és, com has dit tu, que també entra la solidaritat en este event, val?
12: Vale.
14: Per l'associació Espanyol, que és una associació per, que ajuda als pares de xiquets amb càncer, vale? Un apoyo als pares de xiquets amb càncer.
12: Mm-hmm. Clar, has dit en aquests 12 euros entra, sí, entra una fideuà d'Amadeo. Tu, per a quantes persones faràs una fideuà, Amadeo?
13: A veure, farem una de 250 i l'altra de 150. Són paelles grandes.
12: Gegants.
13: Sí, gegants, sí.
12: Mare meva. Pues, escolta, això serà molt bo, no?
13: A veure, la veritat que a part d'això, pues, vindre a veure-la pues, és una cosa diferent. I la veritat que tots els anys, és el quinte any, i la veritat que tots els anys que ve la gent pues, es queda una miqueta flipaeta, no? Perquè realment és una paella pues, que no sol veure, no?
12: Que guai. I quantes gambes i quanta pues,
13: una gamba i una cigala per cap, o sigui, 250.
12: Molt bé. Clar, heu dit que ja per al concurs, entrar al concurs ja no es pot, però bueno, sempre es pot participar.
14: Sí.
12: Escolta, inclús si vols portar un bocadí lleves del braç, tu pagues, col·labores i després te pots quedar al DJ, no? Què?
14: Sí, clar.
12: Això també pot
14: ser. La festa està. En Piquet Xenca tenim a la venta, n'hi han tenim quatre puestos de venta.
12: Vale, on te'l podem aconseguir?
14: En el restaurant, en Chef Amadeo,
12: vale,
14: en les cames elàstiques de la plaça del Temple, en el Chiringuito Buda i a Cinc Gandia en la floristeria Arcoiris.
12: Molt bé, o sigui que no tenen excusa, ni han ahí en la platja, ni en el poble, bueno, en la ciutat, ni en tots els llocs. Escolta, és la cinquena edició d'este concurs. Conteu-me, com va el primer any, com va nàixer la idea?
13: Home, la veritat que va néixer la idea, pues, es fallés, no? Quan em vaig apuntar jo a la falla...
12: Això tenia que aprofitar-ho d'alguna forma. Que sí,
13: m'ha enganxat. Però bueno, va ser la veritat que a mi també, pues, com jo m'apunté a un bombardeo en seguida, pues, la veritat que vam començar el planet, la veritat que el primer any va ser una miqueta sobet, però vam anar a més, i bueno, avui dia està agarrant un auge molt gran, perquè ja dic que ja es fa, ja s'ha quedat com a consolidació, no? El primer fin de setmana o el segon fin de setmana d'agost, i la veritat que ara mateix nosaltres estem venent tiquets a la platja i vindran 70-80 madrileños, perquè no ve només gent de fet d'ací, venem en els restaurants, venem, i la veritat que cada vegada està apuntant-se més gent de fora, però ja és com un esdeveniment que es fa habitualment a Cinc Gandia. I bueno, creguem que estem fent-ho bé quan arribem a fer tanta quantitat de gent. Enguany esperem a estar uns 800 persones per ahir, esperem batir rècords enguany, no? Mm-hmm. D'ahir també que el concurs està agarrant molt bona acollida, perquè també no ho fem com un concurs normal. Per exemple, els jurats que agarrem, no volem que siga gent que, per exemple, siga de la falla, o siga, perquè després no hi hagi el típic...
12: El tongo,
13: Exactament. No? Si

0: Bé, apostes també, i Vicente Blasco, que va guanyar el concurs de Fideuà de comarcal d'ací.
1: Molt bé, o sigui que...
0: Entonces volem que si la gent del Xulat siga totalment a part de la falla i de ningú, perquè no hi hagi ningú tongo ni ningú pense que això està venut.
1: Molt bé. I què és el que es valora en la Fideuà? No sé si ho sabeu vosaltres. Què és el que es valora? El sabor, les gambetes...
0: Es valora tot una miqueta el sabor, el punt del fideu, perquè la gamba, i el, com aquell que diu, i els tropeçons no es proven, però el que és el fideu i el sabor...
1: Els tropeçons no es valen. O sigui, es proven només el fideu.
0: Sí, es preu el fideu perquè és el que realment té que donar-te la sensació bona, no? Que el fideu estigui al punt, estigui al dent, estigui bo i sabrós.
1: Molt bé. Escolta, i els premis, quins són?
0: Pues els premis tenim, el primer premi és un viatge cap de setmana per a dues persones, patrocinat per Viatges Gandia. Tenim també un detall de la botella passatge, de la bodega passatge, i un trofeu exclusiu. El segon premi és un spa en l'hotel Bairen per a dues persones també, detall de la bodega passatge també i el trofeu. I el tercer, pues, un mitjar al restaurant Chef Amadeu.
1: Ah, mira, perquè quede en casa.
2: En el detall i el trofeu també. Tot.
0: Sí.
1: I la gent de la falla, a banda de vosaltres, Patricia, es volca, es participa?
2: Sí, és un event en el que ens volquem tots. Uh-huh. Portem ja mesos treballant i per tirar-lo avant, i esta setmana pues és faena per a tots i tots a apoyar, que és un event molt important per a nosaltres.
1: Uh-huh. Les falles no pareu, eh?
2: No.
1: No pareu. Ara fa 4 dies la cabalgata, ara tots volcats per això.
2: Sí, no parem.
1: Però bueno, feu a gust, no?
2: Sí, clar que sí.
1: Ho feu a gust i la veritat és que és per una molt bona iniciativa. El beneficiari d'este Euret Solidari, l'associació Espanyol, la trieu vosaltres, és la mateixa tots els anys? O
2: no, cada... Vam començar l'any passat per el tema de la Dana. Mm. Vale, l'any passat, vale. Pues, com, en tot el que havia passat de la Dana, vam... Per mig d'Amadeo vam donar a una persona en València que li feia falta.
0: Ho van donar directament.
2: Directament.
0: No van donar a ninguna associació, van donar directament a una família que es va quedar sense casa i tal, i vam anar i ho van donar directament a ells.
2: I este any, com tenim una persona coneguda que està en l'associació, pues vam decidir que, pues bueno, que al final ajudaríem a l'associació ja que està ajudant a aquestes persones.
1: Molt bé. I ajudar-se entre tots i al voltant d'una fideuà. Mai millor, bueno, no podíem fer-ho millor. Patricia, Amadeu, moltíssimes gràcies per vindre, per contar-m'ho, i que vagi molt bé el dissabte.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Gràcies a vosaltres, i repetís que tota Gandia, si vos apetís passar una vespreta a gust i passar-ho bé, ja sabeu, el dia 8 per l'esprà, a partir de l'esa de la vesprà, al final del carrer Major, del Paseo Germanies, ahir estarem...
1: Ahí estarem
0: a pie del cañón.
1: I ja no ens podem apuntar al concurs, però a comprar la fideuà, sí.
0: Exactament.
1: El tiquet, a participar i a provar aquesta fideuà.
0: I a disfrutar de
1: la nostra. En tropeçons, eh? Esa sí que la podem veure en tropeçons. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
3: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias, equipo, por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
4: Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Bairen & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
5: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
6: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
7: Yes, of course.
6: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
7: Yes.

0: La una i quasi set minuts del migdia. Enrique Bodí, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia.
0: Tenim successos avui, en este repàs de l'actualitat.
1: I parles bé en plural, perquè un d'ells, una qüestió relacionada amb l'àmbit internacional, agents de la Policia Nacional, junt amb la policia de Geòrgia, han desarticulat un grup criminal itinerant, especialitzat en la comissió continuada de robatoris amb força en l'interior de domicilis, que tenia a immobles de Gandia entre els seus objectius. Per això deixaven les portes de les vivendes marcades amb un fil de silicona o bé de pegament, quasi transparent, entre el marc de la porta i la fulla de la mateixa porta, de tal manera que, al tornar, després de diversos dies, podien comprovar si algú havia obert la porta i, per tant, si la casa estava ocupada o bé buida en aquests moments. L'operació ha permès la detenció infraganti de tres persones que quan estaven cometent un robatori amb força, als que se'ls imputa delictes de pertenència a grup criminal, falsedat documental i 18 robatoris amb força en l'interior de domicili entre Gandia, Cullera, València i altres poblacions. A aquests detesos es costaven tres reclamacions judicials vigents. És important, Celia, recordar a la ciutadania que tinguin en compte que si observen en les portes de les vivendes marques amb testis de plàstic, fils de pegament, plastilina, trossos de paper o bé algun xicotet o xete que estigui apoyat en la porta, són tot tècniques utilitzades per a detectar l'ausència de les persones propietàries. És necessari, en aquest cas, fer-li avisar al 091. Mm-hmm. I parlàvem en plural del tema de successos perquè una turista francesa que havia desaparegut en Dénia era trobada el divendres per la nit en Oliva Nova. La dona de 56 anys, a la que no se li localitzava després d'estar practicant paddle surf frent a la costa de Dénia, era trobada finalment sana i salva a última hora gràcies a un ampli desplegament policial. Mm-hmm. I avui seguim amb reaccions a la notícia que van destapar, Celia, la setmana passada, en aquest cas, dels veïns del carrer Camp de Morvedre, a la platja de Gandia, que preparen, com bé saps, aquesta querella contra l'Ajuntament de Gandia a compte, en aquest cas, de sorolls que genera l'activitat que realitza una discoteca de la zona. Recordem que la comunitat de veïns assegura sofrir molèsties i incivisme de forma diària i que estan farts, diuen, de denunciar aquesta situació davant del consistori sense rebre resposta. Doncs bé, des del Departament d'Urbanisme de Gandia, la seva coordinadora, Maite Alonso, planteja que són plenament conscients del problema i que, de fet, fa anys que estan intentant parar-lo. L'escoltem.
2: Sí, l'Ajuntament ha intentat tancar aquesta activitat des de fa molts anys, a més a través de dos vies, per una banda declarant la inexactitud de la declaració responsable, dient teníem que l'ús de discoteca era un ús incompatible amb el planejament urbanístic. Dos anys després, en març del 24, la sentència va dictaminar que l'Ajuntament no tenia raó i l'altra via que ho hem intentat ha sigut a través de la llicència d'activitat.
1: I com bé saps, Celia, en este cas, si vols, anem a comarca perquè parlem d'un assumpte relacionat típic, estival, el rentapeus. Les platges del sur, en este cas, Miramar, Piles, Daimús, estan tenint problemes. Em sembla que Piles ja ha trobat una solució per a aquestes instal·lacions temporals per intentar d'alguna manera que aquests rentapeus que no estan donant el servei que toca puguen funcionar correctament.
0: Cristina Fornet, alcaldessa de Piles. Molt bona vesprada, alcaldessa.
3: Hola, bona vesprada.
0: Quina és, no sé si dir la situació dels rentapeus. I quina solució s'ha posat allà a Piles?
3: Nosaltres la solució la vam poder esbrinar este divendres de matí, després d'haver fet diferents proves en l'empresa que s'encarrega del manteniment. I al final el que vam tindre que fer va ser que l'Ajuntament va portar una pala excavadora, van poder obrir un dels dos pous i es van donar compte de que s'havien fet molts empalmes amb anterioritat i era per això que un dels dos pous no funcionava i sempre en hores de màxima afluència, com eren els dissabtes i com eren els diumenges a migdia, ens quedàvem sense aigua. Van estar tot el divendres de matí arreglant-ho, tant els operaris municipals juntament amb l'empresa adjudicatària de la Generalitat i per fi ho hem pogut solucionar. Val a dir que ha sigut un esforç tant de l'empresa concessionària com de l'Ajuntament de Piles per poder trobar la solució immediatament perquè, com bé sabeu, estem en la temporada i això no podia passar en un altre moment que no fos temporada alta. Claro. Perquè era quan realment teníem el problema que era quan hi havia massificació de gent.
0: Clar, que es quedàveu sense aigua al pou, no?
3: Sí, correcte, correcte. Clar. Perquè no estava connectat correctament amb el segon pou de reserva. Però bé, com vos dic, hem pogut solucionar-ho, ha sigut un esforç d'amb dues parts i hem pogut arribar al consens. Tot i que a nosaltres sabíem que anava a costar-nos diners del consistori municipal i tot i que no és la nostra delegació, volíem fer-ho per prestar el servei que la nostra gent visitant i la nostra gent del nostre poble mereix.
0: Bueno, alcaldessa, pues moltíssimes gràcies per actualitzar-nos aquesta situació de rentapeus. També volia preguntar-li, perquè de la mar ens passem a la piscina, que està tancada, no?, la piscina municipal.
3: Ui, encara de moment, a hores d'ara, està tancada la piscina.
0: Per què?
3: Perquè fins ara, ahir, alguna persona li saben escapar excrements i sabeu que vam activar en seguida el protocol de sanitat. En el qual una de les coses és que hem de traure tota la gent fora de la piscina i començar amb el tema de les analítiques i de la posada en funcionament dels productes químics que l'empresa que té adjudicada el manteniment de la piscina considere. Fins que les analítiques no isquen lliures de qualsevol tipus de substància, no podem obrir la piscina, sobretot perquè pensem en la salut dels nostres usuaris, de les nostres persones usuàries.
0: I se sap aproximadament quant de temps es necessita per acabar de netejar tota l'aigua?
3: O no? Aproximadament solen ser 24 hores, però igual com poden ser 22, també poden ser-ne més. Però tot depèn també de la quantitat, i en aquest cas era important la quantitat. Llavors, és veritat que en altres vegades hem obert ràpidament, perquè les analítiques ràpidament eixien bé, però este viatge n'hi ha mal entrecomillat.
0: Bueno, pues ahí deixem este tema, alcaldessa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies, Cristina.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Continuem amb més notícies, Enrique. Clar, és que això són coses que a vegades, pues mira...
1: Se li escapa algú.
0: Se li escapa...
1: Per dir, diu finament, ho ha dit l'alcaldessa, però
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí.
1: En qualsevol
0: anem
1: cas...
0: Anem a reproduir les seves paraules.
1: Exactament, anem a reproduir les seves paraules i anem a ser políticament correctes. Si et sembla, ja, per a donar finalitat a estos titulars, Gandia ha destinat, i és un tema interessant, perquè dedica una vegada més 200.000 euros del pressupost municipal a una nova edició, Celia, del Txec cultural escolar per a donar suport a les famílies i al comerç local. L'ajuda de 30 euros per alumne podrà sol·licitar-se fins al 10 d'agost, no, perdó, a partir del 10 d'agost, vale. I va beneficiar al voltant de 9.000 estudiants, tant d'educació primària com de l'ESO i també d'educació especial. Del tràmit per a realitzar es pot realitzar a través de la web municipal o bé presencialment als centres socials de Benipescar, Grau i Joan Climent. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicat que la iniciativa genera un triple benefici, ajuda, evidentment, a les famílies a afrontar la despesa de la tornada al cole, facilita als estudiants l'accés a material necessari i, com no, també ajuda a dinamitzar el comerç local. Si els sembla, Celia, escoltem l'alcalde de Gandia.
4: Sí. Creiem que quan una política funciona, genera confiança i dona resultats, el més responsable és consolidar-la i continuar millorant-la. I això és el que hem fet també amb el xec cultural escolar. Però este xec és molt més que una ajuda econòmica. És una manera d'entendre la política municipal. És una aposta perquè cap xiquet o xiqueta veja limitades les seues possibilitats i oportunitats per motius econòmics.
1: I pues també en este cas, sí, l'alcalde també en este cas ha pronunciat el portaveu popular sobre el mateix tema, Víctor Soler, que ha assenyalat que aquesta iniciativa forma part d'una estratègia més àmplia de donar suport a les famílies, perquè en principi el que demanen és que el xec escolar passi de 30 a 50 euros i de fet diu que si ell alguna vegada és alcalde serà una de les primeres mesures que posarà en marxa. Escolta'm a Soler.
5: I davant l'augment del cost de la vida, l'Ajuntament ha d'estar al seu costat amb fets i amb gestió real. Per això la meva proposta és clara i d'aplicació immediata quan governem. Ampliar aquesta ajuda de 30 a 50 euros per fill.
1: I arranca, en este cas, el mes més fort de l'any en quant a previsió turística i el ple tècnic és la nota predominant en els hotels de la Safor. Així ho ha assenyalat el president de la patronal hotelera de la nostra comarca, Luis Rodríguez de Rivera. Intentem escoltar aquest tall de Luis Rodríguez de Rivera.
0: És perquè diem que en este mes de la calor també els turistes...
1: Serà un ple tècnic, escoltem. Sí.
6: Si en julio hemos estado bien, en agosto vamos a estar todavía un poquito mejor, o sea que si estábamos hablando de llenos técnicos, sobre todo las últimas tres semanas de julio, en agosto podemos decir que todo el mes vamos a estar llenos. Bueno, es muy complicado, o sea, llevamos unos años donde la tendencia, digamos, a salir de vacaciones por parte de las familias, por parte de los usuarios, de los clientes de los hoteles, pues bueno, hay mucha demanda y eso nos está favoreciendo a lo que es nuestro negocio, pero sí que es cierto que es difícil, digamos, calcular a día de hoy el impacto porque hay tanto volumen de gente que hay mucha participación en todo.
1: I un últim titular, Celia, en este cas, sí. En referim a una qüestió relacionada en el plenari, no? Perquè el grup municipal de Compromís Més Gandia va mostrar la seva satisfacció per l'aprovació per unanimitat de la moció presentada en l'últim plenari per reclamar a la DGT, a la Direcció General de Tràfic, en mesures urgents que posen fi a aquest col·lapse dels exàmens pràctics del carnet de conduir. Esta moció s'ha fet ressò d'una situació que afecta tant a persones de Gandia com de tota la comarca del Safor. En definitiva, es tracta d'una problemàtica que perjudica especialment a la joventut, que es veu obligada a esperar fins a 6 mesos, inclús un any, per examinar-se de la part pràctica del carnet de conduir, Celia.
0: Roberto Ava, que és copropietari de l'autoescuela Marcos, de Cidia Gandia. Molt bona vesprada, Roberto.
7: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Esos largos tiempos de espera de entre 6 meses y un año para examinarse. ¿Por qué?
7: A ver...
0: ¿Qué pasa?
7: Estos plazos ya llevan mucho tiempo ocurriendo, esto no es de ahora. Desde poco después de la pandemia ya empezaron con nos redujeron mucho los exámenes, hay una falta brutal de examinadores y no sale. Entonces tenemos ahí el cuello de botella.
0: Claro, o sea que la principal problemática es la falta de examinadores.
7: Pero la falta de examinadores no es solo para la comarca, estamos hablando a nivel nacional. Claro. Nosotros nos quejamos porque es donde estamos, pero hay provincias donde aún están muchísimo peor que nosotros. Lo que no podemos hacer es que desde la DGT empiecen a anunciar a bombo y platillo que han convocado plazas de examinadores, cuando luego la realidad es que no cubren ni siquiera las jubilaciones de los examinadores que hay. Entonces la pelota cada vez se está haciendo más gorda. Ahora mismo aquí en la comarca venimos a tener unos retrasos aproximadamente de unos 3 meses. Claro, ahora viene agosto, es un mes inhábil en el que ya nos vamos a otro mes más.
0: Claro.
7: Y la cosa va cada vez a más y es así. No sé qué impacto tendrá desde el ayuntamiento, porque esto también se lleva reclamando desde las asociaciones de autoescuelas a nivel nacional desde hace ya mucho tiempo y no nos están haciendo caso. Nosotros en la autoescuela tenemos hasta impresos para hacer denuncias ante el defensor del pueblo. Vamos, que llevamos mucho tiempo desde las autoescuelas y las asociaciones denunciando todo esto. Y no sale.
0: Y Roberto, ¿qué consecuencias trae eso para los alumnos? No sé si han de hacer más prácticas mientras no llega el examen.
7: A ver, no. De cara al alumno, el problema es cuando suspenden. Porque tú ahora mismo, con un poquito de conocimiento, tú no vas a empezar a preparar a una persona que tú no le puedes dar un examen.
0: Claro.
7: Entonces tú vas cogiendo a la gente, conforme vas teniendo disponibilidad de exámenes, vas preparándolos para que cuando esté preparado sí que vaya directamente al examen. Que además Pere Navarro, una de las cosas que hizo hace unos meses fue decir que éramos las autoescuelas las que teníamos la culpa. Porque decía que nosotros nos quejamos mucho de que tenemos gente preparada, pero llegó el momento de que nos daban más plazas y presentarlos y que no salían. A ver, lo que tú no puedes hacerme es darme plazas de aquí para 2 días. Y lo que yo no puedo hacer es estar preparando a gente para luego no darles un examen, porque eso sería de ser un sinvergüenza y me podrían criticar de sacarles el dinero y de todo.
0: Claro.
7: Pero nosotros tenemos ahí una bolsa de alumnos en la que, vamos, día tras día te están llamando y cuándo puedo ir a examen, todos los días aparece alguien por la puerta de la autoescuela diciendo es que estoy en otra autoescuela y no me presentan y qué podría hacer si me cambio de autoescuela. Estamos todos igual así.
0: Qué fuerte, claro. Entonces, más que para los alumnos, la consecuencia es para vosotros, ¿no? Porque supongo que también os limitará en el número de alumnos que podéis coger.
7: Claro, a nosotros nos limita muchísimo. Nosotros podríamos estar trabajando muchísimo más. Entonces, como empresa no te dejan crecer.
0: Claro.
7: Porque aquí hay X examinadores, hay que repartir las plazas que hay a tanto por autoescuela, dependiendo de tu bolsa de alumnos que tengas. Y por mucho que quieras, si no hay examinadores, no se puede examinar.
0: Uh-huh. Y has dicho, Roberto, que aquí en las AFOR el plazo está en aproximadamente 3 meses.
7: Ahora mismo, con el mes de agosto, nos vamos ya a 4 meses.
0: Claro, porque el mes de agosto es inhábil.
7: Es inhábil.
0: En muchos sectores, sí. ¿Y qué es lo que dicen los alumnos? No sé si habéis hablado con ellos y si hay comprensión hacia vosotros o están enfadados.
7: A ver, descontento hay, porque a nadie le gusta cuando tú necesitas un carné que tú ahora digas, bueno, pues me lo voy a sacar durante el verano.
0: Claro.
7: Entonces, durante el verano perfectamente te sacabas un carnet. Ahora no, no, ahora un carnet se puede dilatar perfectamente a un año. Y claro. Estoy hablando solo desde la gente joven. Tú ahora ponte gente que está esperando para el carné para una oposición. Gente de carne profesional que lo están esperando con un trabajo, porque además hay una demanda exagerada de conductores, tanto de autobuses como de camión, y no se están cubriendo.
0: Claro.
7: Y están todos igual. ¿Y qué pasa? Y que no voy a examen, y es que la empresa me está llamando.
0: Claro.
7: Pero no puedes hacer nada. Claro, y tú ahora mismo un alumno que te suspende, y es que hasta dentro de a lo mejor 2 meses no le puedes dar otra plaza para examinarse.
0: Claro.
7: Claro, porque él ha tenido su oportunidad. Ahora tienen que también, todos los que están esperando detrás, necesitan su oportunidad.
0: Claro. Ya me imagino el caos que debe ser eso, porque, bueno, yo me pongo en su piel porque yo lo suspendí 3 veces, el examen de coche. Entonces,
7: pues tu carnet
0: hubiese tardado 5 años.
7: A más de un año.
0: Ostras, sí. Padre mía. Pues bueno, claro, es que estamos pensando también en el carnet de coche, ¿no? Que es muy necesario para desplazarse, pero claro, es como dices, el de camión, por ejemplo, las personas que lo necesitan para trabajar, pues es aún más urgente. Roberto, muchísimas gracias por atendernos.
7: Gracias a vosotros.
0: Y esperemos que vaya a mejor esta situación, estaremos pendientes. Muchas gracias.
7: Vale, hasta luego.
0: Hasta luego.
8: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Dolores Martín Morant, conocida como Lolita Martín. Entierro hoy a las 16 horas en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a
10: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
12: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
13: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
14: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
15: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
16: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
15: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
17: Torna el Potries Music Fest del 6 al 9 d'agost. Jazz, música d'autora, recital de guitarra, arrel i molt més. Vine a Potries a gaudir de música, patrimoni i gastronomia. Entrades a la venda al web musicfest.potries.org. Vos esperem.

0: Estem parlant al llarg del programa d'aquestes altes temperatures i del canvi climàtic. I a la redacció hem pensat, ja que estem en l'era de la tecnologia per excel·lència, que hi ha molts avanços, que està la intel·ligència artificial que ens porta de cap algunes vegades i que ens és molt útil moltes altres, però com s'adapta aquesta innovació tecnològica al canvi climàtic? Doncs resulta que a la Safor tenim una investigadora de projecció internacional. En concret, ella és d'Oliva i és experta en innovació tecnològica, professora afiliada al centre Bregman Klein d'Estudis d'Internet i Societat de la Universitat de Harvard i col·laboradora del centre CSIC Ingenio de la UPB. Ella és Mayo Fuster. Mayo, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Benvinguda. La innovació tecnològica es fa càrrec també, no?, d'aquest canvi climàtic i treballa també en aquesta línia, no?
1: Diguem que inicialment la innovació tecnològica estava sobretot orientada al creixement econòmic, però amb la situació que tenim actual de crisi climàtica i crisi també social i geopolítica, està creixent un enfocament a la innovació i a la tecnologia i a la ciència que s'orienta a la resolució de problemes socials i reptes mediambientals. I en aquesta perspectiva de la tecnologia més aplicada a la resolució de problemes i sobretot el tema de canvi climàtic, València és una referència a nivell internacional, perquè ha organitzat un congrés ara al juny a la Universitat Politècnica de València en el que han vingut 500 persones d'arrel del món per tractar la qüestió de quin model de ciència, de tecnologia i d'innovació per resoldre la qüestió del canvi climàtic i els problemes socials que tenim fins ara. Perquè la ciència sempre ha estat molt orientada a la curiositat i al desenvolupament d'innovacions que favoreixin el creixement econòmic, però ara per ara necessitem un altre tipus d'apropament.
0: Claro.
1: I València és una referència en aquest sentit, perquè és un territori en què el sector primari encara és molt important i entonces han volgut fer el congrés aquí a València precisament per veure com connectar tecnologia, ciència i innovació al territori i al medi ambient.
0: València és una zona, no?, de referència, com bé has dit, en aquest àmbit de pues, el sector primari, no?, de l'agricultura sobretot. Com feu per a encarar aquesta innovació tecnològica de cara al medi ambient? No sé si utilitzeu animals, agricultura, com ho feu això?
1: Pues, precisament una de les xerrades principals que va haver-hi al Congrés sobre ciència, tecnologia i innovació orientat a la resolució de problemes socials a València, una de les xerrades principals va ser sobre intel·ligència animal, perquè ara per ara tenim molt present la intel·ligència humana, no?, que és fonamental, òbviament, pel desenvolupament científic. Clar. Ara estem creant sistemes híbrids juntament amb la intel·ligència artificial, no?, de com potenciar més la resolució i la nostra capacitat de càlcul per a la resolució de problemes a través d'eines de computació molt àgils, no?, que precisament València té un supercomputer center, no?, és un dels llocs del món que té un, però el que es plantejava també al Congrés era mirar la intel·ligència animal, perquè per la qüestió del canvi climàtic i la calor que fa, investigar com n'hi ha animals que s'adapten a contextos d'inestabilitat climàtica, de situacions d'inundacions, de, no?, com de la situació d'inestabilitat i canvi que estem vivint ara i de creació de grans extrems, no?, com ahir a Oliva mateixa, no?, vam arribar a un rècord històric de sensació de calor.
0: Sí.
1: Pues investigar com l'entorn animal s'adapta a aquests contextos per trobar solucions per nosaltres, no?
0: Que guai, o sea, observar els animals, que en teoria, o sea, em crea moltíssima curiositat, perquè clar, en teoria som els humans, el que ens diferencia és la intel·ligència que tenim, però en canvi els observem a ells per a millorar nosaltres en aquest aspecte.
1: Sí, sí, això també està fort. Sí, per exemple, la indústria d'aviació, no?, s'ha inspirat molt en els pardals, no?, en els animals que volen. però ara se tractaria de focalitzar-ho en la qüestió de climàtica, no? D'adaptació climàtica, per veure com els humans podem resoldre, d'una banda, poder estar millor en la situació actual i, d'una altra banda, aturar el canvi climàtic, no? Apostant per models productius i estils de vida que redueixin l'impacte en carboni, no? La descarbonització de tots els sistemes productius, de vida, de transport, i que no aturem, diguem, aquest increment i desestabilització del sistema climàtic.
0: I, per exemple, en quins animals concretament ens fixem? No sé si ho sabem, o és en general en tots.
1: Pues els animals, els insectes, és un dels àmbits que està concentrant més la investigació, perquè diuen que, una, perquè s'adapten molt climàticament a diferents contextos. Això es pot veure, per exemple, s'ha investigat molt a Costa Rica, en què en Costa Rica és un país en què tenen tots els ecosistemes. Tenen tots els ecosistemes climàtics en un mateix país. Llavors, ahir han analitzat com es comporten els animals respecte a moure's en els diferents sistemes climàtics, no? Pues resulta que els insectes són com molt adaptatius. A més, també, això d'una banda, i d'una altra banda, també es diu que a nivell d'alimentació els insectes poden proveure proteïnes sense generar tant d'impacte d'ozono, no? Perquè les vaques o el que mengem de carn, que és una de les fonts nostres de proteïna, té molt impacte a nivell de CO2, no? Entonces, per això també a nivell de canvi del sistema alimentari.
0: Molt bé. Mario, clar, jo has dit insectes i he pensat en seguida les cucaratxes, perquè sempre diuen, si vinguera un atac nuclear, elles sobreviurien, eh? Sí. És fort, això. Bueno, suposo que això també pues, és de característiques que ells tenen i que nosaltres no. Mario, moltíssimes gràcies. Mario Fuster, moltíssimes gràcies per vindre a apropar-nos esta qüestió, i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Les festes de moros i cristians de Ròtova arribaven al seu moment més àlgid el dissabte amb la gran entrada que concentrava els carrers del municipi molt de color i molt d'ambient festiu. La presidenta de l'Associació de Moros i Cristians, Dolores Montparler, explicava que darrere de les celebracions no sols hi ha un intens treball durant els dies de la festa, sinó que l'esforç i la dedicació de tot un any de preparació. I la capitana d'enguany, Natàlia Gregori, vivia la jornada amb especial emoció.
1: Exacte, portem des de la Junta de Moros i Cristians, estem preparant-ho tot, i ara a última hora pues, tens que demanar a l'Ajuntament, tens que demanar així, tens que veure les carrosses, tens que veure... I és tot un... Que no és la festa en si este fin de setmana, sinó és tot el que portem de darrere.
2: Significa un muntó, perquè soc la, també la cap d'esquadra de la meva esquadra, i la veritat que és una faena que m'està fent tot l'any, i ja n'hi havia ganes, que ja s'ha acabat, és l'últim dia, però ja n'hi havia ganes de que foren moros.
0: Les festivitats de moros i cristians tenen això, que engloben a tot el poble. Tot el poble està pendent d'aquestes entrades, de tots els actes que fan estos moros i cristians, les vestimentes tan, tan originals, i també la música que ens agrada molt i molt així a la Safor. L'alcalde de Ròtova, Jordi Puig, es mostrava satisfet amb el desenvolupament de les celebracions.
3: Avui la gent que ve a veure'ns coneixerà de primera mà tot i veurà el resultat de tot l'esforç de tot l'any, però a més comprovarà que els moros i cristians de Ròtova han crescut i veurà més varietat. Per ahir es veu que un any han volgut sorprendre les comparses i les esquadres amb unes propostes bastant curioses i innovadores dels vestits.
0: Unes propostes bastant curioses i innovadores dels vestits, deia Jordi Puig, l'alcalde de Ròtova. La veritat és que sí, que una de les característiques que representa aquesta festivitat de moros i cristians és precisament això, les vestimentes tan, tan extravagants, en alguns casos. I també la música, amb reminiscències àrabs i cristianes, formava part del gran espectacle que es vivia a la platja de Miramar amb la recreació historicista de la fundació del municipi.
4: No se marchasen o escondieran sus bienes, serán ejecutados.
5: ¡Rey criminal!
6: ¡Mentiroso!
5: ¡Queréis robarnos nuestras propiedades! Elegid, igual que lo hizo nuestro antepasado, al Mofarix, o la expulsión o la muerte.
0: Era una cita a la qual acudien centenars de persones i que permetia donar a conèixer quin és l'origen d'un poble, com és Miramar, que el visiten cada any milers de turistes. Així ho explicava Pilar Peiró, que és l'alcaldessa de Miramar.
7: Han col·laborat totes les comparses i filaies del poble, l'escola de teatre també. Entonces, si es veu hi, es valorarà, i lo ideal és que la idea és que continue en el temps. Venen uns actors professionals de València, altres actors professionals d'Alacant, i després tenim a l'escola de música, vull dir, amb talent, de sí, del poble.
8: Ante todo, una satisfacción. Es decir, todo lo que sea investigar, contar, averiguar nuestra historia, nuestro devenir, nuestra forma de ser, porque no somos fruto de una generación espontánea, somos fruto de los que nos precedieron. Entonces siempre es un orgullo. Cuando ya llegas a esta situación, donde ya vas a exponer todo lo que has estudiado y todo lo que has pensado, la satisfacción es total y absoluta. Y más viendo cómo está todo esto, lleno absolutamente.
0: Bueno, pues ahora hemos escuchado al regidor de festes de Miramar, que es Salvador Gregori, y a Miguel Ángel Bustos, que es el dramaturg coordinador de esta magna obra. Pero ahora sí, escoltemos a la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiro.
9: I la veritat és que és un event superimportant, perquè a part de que n'hi ha actors professionals, s'ha involucrat moltíssim la gent del poble, i moltes de les persones que avui apareixeran a Ibai són persones que formen part de les diferents filades que n'hi ha a Miramar.
0: I en el Real de Gandia també posava este cap de setmana el punt i final a les seues celebracions patronals. Era l'ambient que es vivia, que són unes festes pues, caracteritzades pel bon temps i l'altíssima participació de tots els veïns i veïnes del poble. I així ho ha comentat precisament l'alcalde del municipi, Gustavo Mascarell.
10: Acaben les festes, però molt bona valoració, perquè han sigut unes festes amb molta participació, amb moltíssima assistència i sense ninguna incidència. Tot és així, vull donar les gràcies i l'enhorabona als veïns, a les associacions i a la gent que m'ha visitat, perquè han donat un exemple de conforme fer unes festes sense ningú tipus de problema.
0: Ja ho tenen això, les festes dels pobles, que la gent participa, és al carrer, hi ha retrobaments de gent que fa molt, bueno, durant tot l'any no la veus, i en festes del poble pues, es produeixen aquests retrobaments i la gent participa i és molt, molt bonic aquest moment. I a més, tal com diu l'alcalde, Gustavo Mascarell, si és sense incidències, pues, molt millor. I a més, este cap de setmana també hi ha hagut molta música en les festes, però també a la plaça Major de Gandia, perquè el divendres es va celebrar el concert de Cloenda del campus musical Vicky Foods. Enguany, més d'un centenar d'alumnat i 15 professors i professores han participat en la 6a edició al llarg d'una setmana. I així sonava este concert de Cloenda.

Lo prometido es deuda, ¿eh? Ja anem a parlar de Xeraco, ¿eh? Perquè ahir van començar les festes. Es va celebrar la nit de la presentació de la Regina, l'acord d'honor i la comissió de festes, que és una nit molt especial que dona el tret d'eixida a la programació festiva. Actes molt variats, on per descomptat estaran estos festes i festeres, però també altres associacions i tot el veïnat que està implicadíssim. Però més enllà d'això, cada dia té un protagonista i avui la jornada està dedicada a Sant Cristòfol. Este és l'ambient ara mateix, perquè es fa com cada any la benedicció dels vehicles. Pues tots els xofers, el Sant Cristòfol és com el dia dels xofers, no? Podríem dir. I tots els xofers, i qui té vehicle, motos, cotxes, camions, tot, passen per davant del retorn per a ser beneïts. I la veritat és que és una tradició que té moltíssima participació a Xeraco i tot el món l'espera molt. Però és que no només este acte, perquè el dia ha començat amb el torneig de petanca i després ha sigut el passar carrera amb la Regina, l'acord d'honor, la comissió de festes, acompanyats de la banda Unió Musical Xeraco i les autoritats municipals.

0: Tenim els músics de la banda Unió Musical Xeraco, una menció especial a estos músics, que són els de la meva banda, són els meus músics, així que estic molt orgullosa d'ells i endavant, també il·lusió. Però escolta, que n'hi ha moltíssims actes i cap allà que se n'anà la nostra companya Sandra Albert. Sandra, bona vesprada, però on pares?
1: Bona vesprada, Cèlia. Jo no sé tu com estàs ahí, però jo així m'ho estic passant superbé.
0: Qué
1: en Xeraco. Com has dit tu, s'acaba d'acabar ara fa dos o tres minutets, aquesta benedicció dels vehicles. I una curiositat perquè ha sigut benedicció dels vehicles i també benedicció d'un gosset. Com li diuen?
2: Miro.
1: És que ha hagut, al final de tota la benedicció dels vehicles, han hagut cotxes, camions, bicicletes, motos, però com el diuen a tu?
2: Miguel.
1: Miguel, has aprofitat també per a què?
2: És que això tota la vida s'ha venit amb els animals, el que passa que s'ha perdut un poc l'acostum.
1: Però això és en Sant Antoni.
2: No, així, el dia este.
1: Ah, en Sant Cristòfol també, antigament.
2: Sí, el que passa que s'ha perdut. Eren més animals de cavall,
0: això,
2: però continua... I això s'ha perdut un poc.
1: Bueno, però avui tu has dit jo, recupera la tradició.
2: Veges, claro.
0: El meu Miguel Gea.
1: La tradició.
2: Sí.
1: Clar. I ara ja està Nero, has dit?
2: Nero
1: ja està venint.
2: Que vol pegar-la darrere.
1: El més fester de tot.
2: Sí.
1: Molt, moltíssimes gràcies. Doncs ja ho has escoltat, Cèlia.
0: Que bo és.
1: Ja va. Benedicció de vehicles i un gosset també, que també està molt bé. Crec que també el qui ha estat beneït ha sigut l'alcalde i els festers de Sant Cristòfol. Jo ara sí que m'hi tapa a carrer.
0: Ja el sec, ja.
1: Així és que... Jo sóc una més, jo me clave per així. I me'n vaig a preguntar-li ràpidament a l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell. Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.

0: beneït a l'alcalde.
1: També, també.
0: O sigui, que ja està tot el poble segur i ben segur i beneït per Sant Cristòfol.
1: La veritat és que han venit a tots els cotxes, a tots els camions, motos i a tot el que hem acompanyat.
0: I ara estem així, en este passacarrer. Ja porten hores de festa perquè ahir va ser el primer dia amb aquesta presentació.
1: Sí, ahir van començar pronte per l'esplanada de Sils en la replegada de les dames i a córrer totes les carrers del poble fins a replegar les reines a la Corporació Municipal i a nit a les 11 de la nit la presentació.
0: I amb això es dona el tret d'eixida a la programació festiva que ara ja es espera una setmana amb moltes activitats, matí, vespre, nit, tot el dia.
1: Ara mos queden moltes coses, menys dormir, mos queda de tot. La veritat és que estem disfrutant moltíssima il·lusió en la comissió de festes del Crist, gent jove que s'implica molt i avui pues, dedicats a Sant Cristòfol, en companyia dels xofers, no? Que avui rendixen homenatge al nostre patró.
0: També aquí està, sí, moltíssimes gràcies, Abelino.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i pues, esperem que mos queda tota una setmana plena d'activitats.
0: Així estarem i també ho podrem veure en aquest resum de festes en Telesafor perquè ja ho hem dit, són moltes activitats i així vindré. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots.
0: I vaig a aprofitar, Cèlia, perquè també estic acompanyada dels festers de Sant Cristòfol. Ah, Vicent, ai, bona vesprada.
2: Bona vesprada, hola, què tal?
0: Vicent, és el president de la comissió.
2: Perfecte, sí, soc Vicent, president de la comissió, i bueno, pues, participant de la festa, com sempre, com tots els anys, una tradició nostra, una cultura, identitat poble, del poble, i per tant, disfrutem del que fem. Així ningú s'obliga a vindre. El que passa és que venim perquè disfrutem i m'ho posem molt bé.
0: Vicent, han sigut, jo diria, un centenar o més de vehicles els que han estat venits. Participa, sí, molta gent.
2: Pràcticament el que estava dient antes, aproximadament sobre 80 vehicles pesats i estem parlant de, millor, de 80 o 90 motos. La gent és que s'ho passa bé, disfruta i cada volta seguim més, eh? No és que no anem a menys, és que anem a més.
0: Clar, perquè jo ara sí estic veient quatre samarretes, cinc, comptant amb l'alcalde, perquè també és membre de la comissió. Però en són molts, en la comissió.
2: Sí, en la comissió de festes són 77 festers. L'únic que passa és que, bueno, si el dones compte, és que portem la samarreta, som els que estem en la comissió de festes. Som els que la portem, en este cas, per exemple. En este cas, Avelino no porta la mateixa que motos perquè ella a la nit hi serà la professor i no vol suar-la.
0: És que fa molta calor, gràcies, Vicent. Fa molta calor, Avelino.
1: Sí, però bueno, però en el carrer de festa pesa menys que treballant, eh?
0: Això sí, així està millor. Bé, si es treballen en aire condicionat, igual ja se ho pensem.
1: M'estàvem dient que en Dubai tenen ventiladors per baix de terra. A totes les proposals m'ho veuran que veu fent bo.
0: Això,
3: capaç és.
0: Qui té el poder ara de gestionar això és l'alcalde, així que ja sap, una proposta.
1: Pues bueno, farem una proposta ciutadana i si tots volen un votem, pues ventilador per baix.
0: Ai, l'any que ve, ventilar Geraco.
1: Lo que faça falta pel poble.
0: Sí, moltíssimes gràcies. Ai, que era aquesta proposta, Celia. Sí. I jo me'n vaig seguint. A veure, bon dia.
4: Hola, com estàs?
0: Com estàs? Jo molt bé, i tu?
4: Molt bé, jo també.
0: En qui parle?
4: En Dani.
0: En Dani, membre de la comissió de festa.
4: Exacte, la comissió.
0: A veure, explica'm-nos, Dani, perquè així hi ha un grupet que van en el traje blanc, que són les dames, no?
4: Com?
0: Tenim així un grupet ahir davant de ser passacar.
4: Les dames i la reina també està.
0: I així este grupet que aneu molt guapos i molt guapes també, però no en aquests trajes blancs, som
4: els festeros, de la penya curteta però contundent.
0: I vosaltres sou els que organitzeu un poquet la programació.
4: Clar, nosaltres organitzem les festes durant tot l'any i treballem i al final els diners que guanyem els gastem tots per fer unes bones festes.
0: Unes bones festes que comencen, ja van començar ahir i vos queden cada dia.
4: De l'1 al 7.
0: Encara vos queda.
4: Encara queda un poquet.
0: Però com aneu el segon dia?
4: Estem un poquet cansats, però estem...
0: Ja cansats el segon dia.
4: Ahir vam apretar un poquet, però això no és excusa. Les festes són les festes i n'hi ha que disfrutar-les.
0: Hi ha que aguantar, eh? Hi ha que aguantar.
4: Hi ha que aguantar.
3: Sandra.
0: Moltíssimes gràcies.
3: Sandra.
0: Ràpidament, Celia, anava a parlar amb la Regina, però si no parlem
3: ràpidíssim. Que digue'm com està.
0: Jo vaig corrent, me clave per així. Bon dia. Ai, que xafe. Bon dia, Sara.
5: Hola.
0: Bueno, bon dia, estava dient bona vesprada abans, ara bon dia. Sí. Com estàs? La Regina de 2026?
5: Sí, molt emocionada i molt contenta.
0: Estàvem, diguem-ne, per allà darrere, que ja estan un poquet cansats. El segon dia ja cansats.
5: Sí.
0: I tu?
5: Un poquet també, però tenim que aguantar.
0: Però s'aguanta. Doncs a gaudir i seguirem parlant i veient-nos estos dies. Moltes gràcies. Sí.
5: Clar, gràcies.
0: Ja vas escoltar, Cèlia.
3: Que guai. Molt bé.
0: Per a que acabem així la música, me'n vaig cap a la banda.
3: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Fins
3: Gràcies després.
5: Un plaer.
3: No te quedes ahí, eh? Torna.
0: Com que no? Jo me quedo així.
3: Fins després. Gràcies, Sandra. Anem a escoltar aquesta música. Ahí estava Sandra, després de Xeraco, amb la música esta que hem escoltat al final de la banda Unió Musical Xeraco. Bueno, una programació superextensa d'actes per a tots els públics a Xeraco. Nosaltres anem acomiadant este hoy por hoy gran dia. Ha estat Nacho Mañó a la tècnica. Demà, bueno, ara en 17 minuts l'actualitat comarcal, en hora 14. Però demà, a les 12:20, altra vegada sí. Si ens voleu, ens retrobem. Fins demà. It would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.